un servici del Departament d'Informació de Tablers i Amplietat portant les comunitats. Les últimes notícies dels nostres Orange Assigns com servici públic en la trajectòria de les comunitats i, repito, servici públic portant les comunitats.